Portugal the Man, Feel It Still. I va direzione a Kikeri Sees, il El Jackpot, quale so se da c'è in plia con proprio un import vaira attractiv, despoi er a qual 114 bons, que son 1140 francs, plus al minimum de 30 bons, arrivais 3 torres 4 rondes, que son l'ora in tot 1440 francs. Hai, con quals raps, podais ir a comprir per gelatos o servoles per la festa dels prims a vost o c'era d'una, ma eins ce fais plans, ce ce spudes tot fer con qual guadagn, stais els natürlich mensch guadagnir. E il prim pas per quei es s'annunciar o se scup prossim candidato o candidato pel Kikeri Sees, quei fais tot simpel con der un telefon al 0800 20 25 30.